faru ñaw bla nexé jam dem jam yeler tu fandu mbé ser mbé glé min mbé job